Nano, no vull consells de ningú. Meus nens estan pel carrer i li tiren dur. Aposto amb el cap fred, em sento iglú. Mira el swing entre línies, passo sidral a bon preu.

visc en carrera sense pensar en el dolor. No, no, ja no em compensa el teu amor. Recordo aquelles nits cremant les pors, bevent el millor vi buscant la sort. Estic pujant al cim per donar-te el món, 8 anys del ring per canviar.